0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Lourdes.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ustec ha reclamat a Comissions Obreres i UGT que no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i escoltin el seu clam absolutament majoritari. Així ho afirmaven des del sindicat Ustec i també demanen reobrir les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat Ustec.
2: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
1: També ha afegit que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. I precisament això ho deien després que els dos sindicats defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb educació. Escoltem a Belén López, de Comissions Obreres.
3: Hem de posar en valor l'acord educació, l'acord d'educació aconseguit pels sindicats majoritaris de l'educació, que són Comissions Obreres i la UGT. I això també vull que quedi molt clar aquí. Els sindicats majoritaris de l'educació són Comissions Obreres i la UGT.
1: I precisament seguim en plana educativa, ja que el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Segons les mateixes fonts d'educació, avui es commemora també el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs d'educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. I moment de revisar la previsió del temps per un matí que es desperta amb pluges a diferents punts del país. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de maig aquí a Catalunya pendents de ruixats que tindran lloc sobre totes les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que ens acompanyaran també de cara a les immediates hores i que ho poden fer-ho amb molta intensitat. A més, de cara a les properes hores també sortiran alguns ruixats sobre totes les comarques de Ponent i també del Pirineu i Prepirineu més ja i de Tà. I a la resta es presenta un matí amb un cel ben cargat de núvols sense precipitacions. I de cara a la tarda els ruixats que quedaran restringits una altra vegada al Pirineu i Prepirineu lleidatà i que aquí, repetim, també ho podran descarregar amb intensitat. En canvi, a la tarda, sobretot comarques de Girona i de Barcelona, tindrem inclús obertura de clarianes. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures en conjunt recularan lleugerament. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar en els darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. I ahir el Girona va caure davant del Mallorca i avui juga el Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicaves.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. Precisament parlant d'educació, ahir 1 de maig, a la vaga del Dia dels Treballadors, els diferents sindicats d'educació van mostrar distonia. Des d'USTEC van reclamar a Comissions Obreres i UGT que, en paraules seves, no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i reobrin les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
2: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobrin unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
1: Yolanda Segura també va afegir que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit després que els dos sindicats principals que acabem de mencionar defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb el Departament d'Educació. I parlant precisament també de vagues, avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens. I seguim repassant, ja que a nivell català, ja que es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la capacitat en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal i l'europea. I parlem en cultura, ja que Ginestà ha engegat una nova gira ahir divendres en el marc del Festival Estrenes, amb la presentació del seu 5è treball. Gira tot igual, però diferent. Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Julià Serrasolses han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona. I ens n'anem a Falset, on el govern, l'Ajuntament i l'IRTAN impulsen un nou celler de recerca enològica i digital i sostenible amb una inversió de 4 milions d'euros. El projecte, batejat com a Enolab.cat, s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar, que el consistori va comprar ara fa 4 anys. I en els esports, el Girona cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Per la seva banda, el Barça avui juga contra l'Osasuna a les 9, un partit on, si el guanya, tindrà la Lliga quasi al sac, depenent de si el Madrid perd o guanya contra l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'assetjament escolar ja és el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. El ciberassetjament, concretament, creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. En plana internacional, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha avançat que està previst que el cònsol d'Espanya, a Tel Aviv, visiti Saïf Abukashek avui dissabte a les 12. Segons ha indicat a Catalunya Ràdio, Abukashek estaria desembarcant aquest matí a Israel. En declaracions a RAC1, el ministre ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Saïf i Hamas, com apunta Israel. Álvarez ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal i en preguntar-li si ho definiria com un segrest, ha respost afirmativament. I seguim encara en plana internacional, ja que els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. El portaveu del Pentàgon, Sam Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada on actualment hi ha més de 36.000 efectius al dels Estats Units d'Amèrica. I ja tornant a casa nostra, Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal. I avui, segona jornada de vaga a les biblioteques de la Diputació de Barcelona, que afronten aquesta nova jornada indefinida dels dissabtes, assegurant que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i tot just a un mes de la selectivitat. I ens anem fins a Girona, on continuen les negociacions de la plantilla de Girona Neta i mantenen la vaga per ara per aquest diumenge. En un comunicat d'última hora, el comitè d'empresa afirma que estan disposats, en paraules seves, a arribar on calgui per defensar els seus drets i que mantindran, segons el comunicat, la porta oberta a la negociació fins l'últim minut. I parlem de cultura, ja que Gina està engegat nova gira, precisament a Girona, en el festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent. I en esports, precisament, seguim parlant del Girona, en aquest cas de futbol, que cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Todo lo que fuimos, una pel·lícula que retrata els més de 70 anys de conflicte a Palestina. També s'estrena La plaga, un film fantàstic que va aconseguir el guardó de millor actor durant el darrer Festival de Sitges. I Miranda Priestly i Andy Sachs tornen a treballar juntes a El diablo viste de Prada 2.
3: Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte quién es mi hijo.
2: A Todo lo que fuimos, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte a Cisjordània que sacseja la vida de tota la seva família. Commocionada, la seva mare narra la història familiar. 70 anys, 3 generacions, que travessen tensions polítiques i emocionals que els van conduir a un moment fatídic.
3: ¿Por qué no dejamos que una parte de él viva? Tal vez eso le dé algo de sentido a todo este dolor.
4: Primer día de campamento, no está mal.
5: Sí, sí, guay.
4: Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
2: El film fantàstic La plaga s'estrena després d'aconseguir el premi al millor actor al Festival de Sitges. Ens porta un campament de waterpolo. Allà un preadolescent de 12 anys es veu arrossegat a formar part d'una tradició cruel. S'ataca a aquells que no s'integren amb una malaltia anomenada la plaga. El problema és que aquest assetjament pot ocultar alguna cosa real.
6: Que algo me está pasando.
7: ¿Qué quieres decir?
6: Siento que algo no está bien.
8: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
9: ¿Aún tienes todo eso?
8: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico.
5: Tu despacho.
8: Oh, vale.
5: ¿Quién regala ropa de Chanel?
2: El Diablo Viste de Prada 2 recupera el personatge de Miranda Priestly. La totpoderosa editora de la revista Runway és prop de la jubilació. El problema és que la seva antiga assistent, l'Emily Charlton, és ara una executiva rival. Totes dues competeixen pels ingressos publicitaris en un moment de decadència dels mitjans impressos i la Miranda necessitarà de l'ajuda de l'Andy Sachs per fer-li front.
7: Es que adoro mi trabajo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Avui es commemora el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar i creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en aquest cas, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en general, fora del ciberassetjament, des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. L'assetjament escolar és ja el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. I anem fins a Beuda, on l'Ajuntament espera tenir aviat el nou projecte de via verda que els ha d'unir amb Besalú. Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una via verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa la 26. Ara estan en fase de reorientar el projecte perquè la Diputació de Girona el validi. Es tracta d'una actuació necessària per garantir una millora en seguretat entre conductors, vianants i ciclistes. Des de l'Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
2: L'Ajuntament de Beuda espera poder tenir el nou projecte de via verda que ha d'unir el nucli de Lligordà i Besalú fins al pont que travessa la 26. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
3: I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i aquest projecte fet i tot és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder-ho tirar endavant.
2: Fa més d'una dècada que ja ha plantejat aquest projecte que ha de servir per millorar la seguretat dels veïns i usuaris de la via. Ara com ara no hi ha un pressupost tancat de què pot costar l'obra. Fa uns anys se situava una mica per sobre dels 430.000 euros, però ara, amb les noves demandes per construir-lo, pujarà considerablement.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els 8 i 9 de desembre. I passem a Girona, en cultura, ja que Ginestà ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del Festival Estrenes amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent. I seguim a Girona, però en esports, ja que el Girona va caure 0-1 contra el Mallorca. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs de l'any passat. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, també creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. I encara en un apunt internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. I ens anem cap a casa nostra en cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà avui dissabte a la Fira del Vi de Falset en una diada prevista a partir de les 6 de la tarda al carrer de Miquel Barceló. Ens informa des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Després de descarregar el primer 5 de 8 de la temporada la setmana passada a Tortosa, els del Portal Nou afrontaran l'actuació Falset amb l'objectiu de consolidar el seu nivell, apostant per rodar la gamma bàsica de 8 i la mitjana de 7. A aquestes alçades de curs, la Colla Vella hi ha completat un 5 de 8, 3 tresos de 8, 4 quatres de 8 i 3 dosos de 7, unes xifres que evidencien un començament sòlid. La cita a la capital del Priorat servirà per continuar agafant ritme i confiança de cara a les properes diades del calendari casteller.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar una denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els dies 8 i 9 de desembre. I parlem de vagues, ja que avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida que només està afectant sobretot els dissabtes. Per ara asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics podrien ampliar aquesta vaga indefinida en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I el Girona en esports cau 0-1 contra el Mallorca i el Barça juga avui contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Todo lo que fuimos, una pel·lícula que retrata els més de 70 anys de conflicte a Palestina. També s'estrena La plaga, un film fantàstic que va aconseguir el guardó a millor actor durant el darrer Festival de Sitges. I Miranda Priestly i Andy Sachs tornen a treballar juntes a El Diablo Viste de Prada 2.
4: Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte. ¿Quién es mi hijo?
3: A Todo lo que fuimos, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte a Cisjordània que sacseja la vida de tota la seva família. Commocionada, la seva mare narra la història familiar. 70 anys, 3 generacions, que travessen tensions polítiques i emocionals que els van conduir a un moment fatídic.
4: ¿Por qué no dejamos que una parte de él viva? Tal vez eso le dé algo de sentido a todo este dolor.
5: Primer día de campamento, no está mal.
6: Sí, sí, guay.
5: Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
3: El film fantàstic La plaga s'estrena després d'aconseguir el premi al millor actor al Festival de Sitges. Ens porta un campament de waterpolo. Allà un preadolescent de 12 anys es veu arrossegat a formar part d'una tradició cruel. S'ataca aquells que no s'integren amb una malaltia anomenada La plaga. El problema és que aquest assetjament pot ocultar alguna cosa real.
7: Que algo me está pasando.
8: ¿Qué quieres decir?
7: Siento que algo no está bien.
9: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la semana de la moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
10: ¿Aún tienes todo eso?
9: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh, vale.
9: ¿Quién regala ropa de Chanel?
3: El Diablo Viste de Prada 2 recupera el personatge de Miranda Priestly. La totpoderosa editora de la revista Runway és prop de la jubilació. El problema és que la seva antiga assistent, l'Emily Charlton, és ara una executiva rival. Totes dues competeixen pels ingressos publicitaris en un moment de decadència dels mitjans impressos i la Miranda necessitarà de l'ajuda de l'Andy Sachs per fer-li front.
4: Es que adoro mi trabajo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Un motorista mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301, al Brull, a Osona. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix l'inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital, on precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en plana internacional, l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que el barceloní Saif Aboukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials. També ha dit que rebran una visita consular. I tornem a casa nostra i anem a Llorenç del Penedès, on l'Ajuntament solda els fanals per evitar el robatori de cable. Ens informa des de Domenys Ràdio Lourdes Meronyo.
2: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha optat per soldar els fanals del municipi com a mesura per impedir el robatori del cablejat elèctric, una problemàtica que havia provocat afectacions en l'enllumenat públic. Aquesta actuació busca dificultar l'accés al cable i reduir els furts, millorant així la seguretat i el funcionament dels serveis municipals. La iniciativa s'emmarca en les accions per combatre el vandalisme i evitar noves incidències que puguin deixar zones del municipi sense llum.
1: I avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida, que per ara només està afectant els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I parlem d'esports i anem al Malgirona, que hi va caure contra el Mallorca per 0-1. I es complica la seva situació per la permanència, a només 4 punts del descens. I avui és el torn del Barça, que juga contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Una xifra que supera els 1.706 casos registrats durant el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els portés cap a Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I parlem del Pont de Maig, ja que en aquest cas molts treballadors han aprofitat per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren positivament com està anant aquest pont, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
2: Precisament anem a donar un cop d'ull a la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Aidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en successos, una última hora. Els Mossos informen que han detingut un home per la mort violenta d'una dona aquest matí a Esplugues de Llobregat. Seguirem ampliant aquesta informació segons ens arribi. I en altres notícies de successos, un motorista mort avui el dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Abans d'acabar el curs actual, la xifra ja supera la de tot l'any passat. Precisament avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens amplia aquesta informació Carme De Fez.
5: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez Lestón és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
6: L'assetjament escolar està més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any, és a dir, és una nova eina, una nou zona de perill que no sabem molt com li dir ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta molt complicat, almenys de moment.
5: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
6: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o amb un altre nen o nena no, és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa, o deixem la por que mani per nosaltres, o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig falta respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se la sabata dels altres.
5: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.
0: En aquesta línia, el curs passat, coincidint també amb la commemoració d'aquest mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat més de 1.300 possibles casos d'assetjament.
2: El registre de violències contra l'alumnat també inclou una altra eina en la detecció de casos. Demanar ajuda a aquesta eina és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions d'aquesta unitat de suport són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i la resta de professionals per activar els protocols i prendre les decisions que s'escaiguin davant un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i registrar-los, entre d'altres.
0: I seguim parlant, en aquest cas, en matèria educativa, i anem a l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Val de l'Hort s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
2: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir els riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de Vandellòs. Des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
3: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Val de l'Hort de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
7: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
3: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de l'organització Open Arms, que ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió. I en aquest cas els està portant cap a la illa de Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a l'expedició ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir, doncs, el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abu-Kashek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
2: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa social X que Abu-Kashek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas i afegeix que Tiago Ávila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abu-Kashek i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detecció dels dos activistes és il·legal.
0: I obrim el bloc de successos, ampliem-vos la informació.

0: per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
1: I seguim en aquesta plana, ja que un motorista ha mort avui al migdia, al matí, disculpin, en un xoc frontal amb un cotxe a la B-5301 al Brull, a Osona.
0: Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes.
1: I la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon durant la festa major de la Universitat de Lleida.
0: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i, després d'identificar i entrevistar diverses persones, van arrestar els tres joves.
1: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg, i des del sector turístic valoren com està anant precisament l'ocupació.
0: Ahir, dia 1 de maig, es va tancar la temporada a l'estació d'esquí de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir un total de 157 dies. Tot un rècord, ens ho explica Norma Lebrero.
2: Esquiar en banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de 500.000 de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
3: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre... Bon estiu a tothom.
2: A la platja justament han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
4: És una residència sobretot i francès per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional perquè és una festa d'aquí. I per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estarà un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
2: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles a Mancant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
5: Nosaltres estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
2: A les comarques de Lleida hi ha zones on l'ocupació arriba al 80%.
1: I anem fins a Tarragona, on seguim repassant aquesta ocupació i on els hotelers de la zona allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
0: Els visitants tenen un perfil similar i arriben de zones properes, bàsicament de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
7: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits també, no?
6: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
1: I com us dèiem, un dels principals destins aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges precisament per facilitar l'accés per la temporada de l'estiu.
0: A més, concretament a Cubelles és sumar a la llista de municipis on han instal·lat una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona més detalls que era l'Àries.
8: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en dues setmanes, molt més aviat de les sis previstes en un principi.

0: esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
1: A veure si l'espigó que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
0: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb tres taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
2: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcil d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
0: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella se suma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
3: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre les conseqüències d'aquest mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
4: Una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls des d'Olot Televisió.
5: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
6: A partir de la pandèmia hi va haver, hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
5: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
3: I obrim bloc cultural amb la 31a edició de la Fira del Vi de Falset, que se celebra durant aquest cap de setmana amb actes i tastos des del divendres 1 de maig fins a aquest diumenge. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Falset, Jordi Soldevila. Com estan en aquesta segona jornada de la Fira?
7: Bon dia, doncs aquest segon dia de la 31a edició de la Fira del Vi i Mercat de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat continua funcionant i el públic ha continuat venint a la fira. Des d'ahir fins diumenge es poden tastar prop de 130 referències d'una setantena de cellers de la Déu Montsant, la denominació d'origen qualificada Priorat al cor de Falset, però també en diferents cellers de la comarca. Tot i el cel ennuvolat i el risc de pluja, els visitants han omplert i omplen, com us dèiem, aquest matí el recinte firal. Des de l'organització esperen superar els 35.000 visitants durant els 3 dies de la fira.
3: Doncs esperem que acabeu de gaudir una molt bona fira i, sobretot, que us doni treva a aquesta possible pluja. I parlem de Ginestar, que ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent.
4: Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsàs han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc Més Ginesta, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
3: I seguim en el mateix festival, en el festival Estrenes, ja que avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts.
4: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té ja totes les entrades exaurides.
3: I ens anem fins a Penelles, a la Noguera, ja que la creativitat arriba un any més a aquest municipi en una nova edició del Gargar Festival de Murals i d'Art Rural.
4: El certamen de referència d'art mural contemporani reuneix fins aquest diumenge 10 artistes nacionals i internacionals per transformar els carrers en un espai de cultura i denúncia social amb projectes artístics que destaquen per la seva diversitat de llenguatges. Així, professionals de l'art mural han plasmat la importància de la figura femenina al camp i l'entorn rural, així com la necessitat de tenir cura del medi ambient i els animals.
3: Són les 2:20, moment de conèixer l'actualitat esportiva del nostre país.
8: Notícies en xarxa. Esports.
3: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
4: Els blaugranes amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria seran campions si guanyen el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no és capaç de guanyar a l'Espanyol a l'RCD Stadium. Els blancs, com diem, s'enfronten a un Espanyol molt necessitat de guanyar i que comença a fer números per a no complicar-se molt la permanència.
3: Qui s'ha complicat la vida és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
4: Els gironins van perdre 3 punts vitals per la lluita per la permanència. L'equip de Michel ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives. Queda restant encara el que passi a la resta de la jornada.
3: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa guanya per la mínima a casa de l'Alcorcón. Els escapulats segueixen amb opcions a disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir l'objectiu de disputar-se pujar a segona divisió. I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posicions de descens, és el Nàstic de Tarragona.
4: Jugar avui contra el ja descendit Sevilla B a partir d'un 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
9: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reben aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincidint amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local des de la seva arribada a la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
10: I el partit de Marbella també, en teoria, debería d'haver estat ganado, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
9: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
4: I demà, 6:45, serà el torn del Sabadell, que haurà de defensar el liderat al camp del Múrcia.
3: En futbol femení, a la Lliga EF, avui ha jugat el Badalona Women, que ha rebut a l'Atlètic Club de Palamós. Tenim en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joan Garcia. Bon dia, com ha anat aquest partit?
11: Bon dia, doncs males notícies pel Badalona Women, que perd el seu tercer partit consecutiu. Ho va fer fa 2 setmanes contra el Barça, la passada contra l'Atlètic de Madrid, i aquesta ha caigut també contra l'Atlètic de Bilbao. En un moment que deia Marbella Estela per vida del partit que seria clau perquè l'equip, tot i ja tenir la salvació a la butxaca, volia quedar per sobre de les basques, no ha estat possible perquè l'Atlètic Club ha estat molt superior, sobretot a través d'una pressió que no ha permès fins als últims 10 minuts de partit, on el Badalona Women sí que s'ha volcat en atac, passar aquesta pressió i, per tant, poder construir jugades d'atac. Per tant, el partit ha quedat 0-1, amb un gol solitari d'Anne Azcona, que al minut 35 s'ha avançat el marcador i a partir d'aquí no ha estat capaç el Badalona Women de reaccionar. Tot i així, als instants finals, ha tingut una ocasió claríssima Estefania Benini, que ha salvat la defensa de l'Atlètic de Bilbao a la línia de gol. Per tant, des que s'han salvat les jugadores, han baixat una mica les prestacions. Els últims partits no ha sortit les coses com pretenia Marbella C. En queden 3 per endavant per intentar arreglar-ho i acabar la Lliga amb millors sensacions. La setmana vinent, derbi català contra l'Espanyol, d'aquí a 2 setmanes el Real Madrid i l'última jornada per tancar la Lliga contra el Levante.
3: Doncs moltes gràcies, John, per aquesta crònica i repassem la resta de resultats de la jornada.
4: I és que ahir va ser el torn també de l'Espanyol, que va perdre contra l'Alhama per 3-1. Dimecres el Barça juga al Johan Cruyff contra el Llevant, però abans recordem que les de Pere Romeu tenen una cita al Camp Nou contra el Bayern de Múnic en les semifinals de la Champions, que es juguen demà a 5:15.
3: i recuperem que demà a 2:15 del migdia partides en majúscules a la tercera federació. Badalona, l'Hospitalet, un partit per a la segona plaça. Els badalonins són segons i els riberencs quarts i només els separen 3 punts. I avui a les 4 de la tarda el Martinenc està al capdamunt de la Lliga Elite. Rep el Sabadell B.
4: Aquest duel d'històrics el podreu seguir com sempre en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: I a la Lliga CB aquesta tarda la penya s'enfronta a les 6 de la tarda a l'Unicaja de Màlaga, al Palau Olímpic, amb la baixa d'Anté Tomic. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
12: El darrer entrenament del Joventut va servir sobretot de reflexió per intentar corregir errors. Guillem Vives, però, ha portat calma i ha destacat que l'equip no es deixarà anar i que no poden mostrar la imatge que van oferir contra el Breogán. Vives no ha pogut justificar el moment de l'equip a la baixa de Tomic, peça fonamental del Joventut. Sense Tomic, la penya ha perdut 5 dels últims 7 partits. I tot i que té clar el paper que té dins la plantilla, diu que no pot ser excusa.
13: Tu què preferiries, jugar amb l'Ante o sense? Doncs no és només pel que aporta visual, sinó també el que no es veu, i no crec que hi hagi ningú a la Lliga CB, que malgrat els 39 anys de l'Ante, que no vulgui l'Ante Tomic en el seu equip. Llavors, que no podem posar excuses perquè no hi és l'Ante, no ens les posem.
12: Simon Birgander continua el seu procés de recuperació i tot i que ja va jugar Lugo, encara no s'està entrenant amb normalitat amb la resta de l'equip. Dissabte sí que jugarà contra l'Unicaja.
4: Dos equips catalans que també juguen avui, el Bàsquet Girona i el Jaio Pos Lleida, que s'enfronten al Saragossa i al San Pablo Burgos, respectivament.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. La Xarxa de Comunicació Local.

0: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Una xifra que supera els 1.706 registrats durant tot el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a l'illa de Creta.
3: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg. I des del sector turístic valoren positivament com està anant, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
3: Precisament, doncs, anem a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat.
2: Cap a les 11, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Els Mossos investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
0: I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. Els blaugranes seran campions si guanyen el conjunt navarrès i el Real Madrid punxa demà al camp de l'Espanyol. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Abans d'acabar el curs, la xifra ja supera la de tot l'any passat, precisament. Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens n'amplia tota la informació Carme de Fez.
5: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez-Lestón és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
6: L'assetjament escolar està més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any. És a dir, bueno, és una nova eina, una nova zona de perill que, doncs, que no sabem molt com lidiar ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta doncs molt complicat, almenys de moment.
5: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
6: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o amb un altre nen o nena no, és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa, o deixem a la por que mani per nosaltres, o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig falta respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se la sabata dels altres.
5: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.
0: En aquesta línia, el curs passat, coincidint amb la commemoració d'aquest mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat més de 1.300 possibles casos d'assetjament.
2: El registre de violències contra l'alumnat també inclou una altra eina en la detecció de casos, i és demanar ajuda. Aquesta eina és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes.
0: I seguim parlant en matèria educativa i anem a l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Val de l'Hors s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
2: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir els riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de primària de Vandellòs. Des de Ràdio L'Hospitalet, Maria Ribas.
7: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Val de l'Hors de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
8: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
7: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de la flotilla Global Summit, ja que l'organització Open Arms ha hagut de rescatar 12 activistes que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els està portant cap a l'illa de Creta.
2: L'organització, que donava suport logístic i sanitari, ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: I en paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukashek i Tiago Avila ja han arribat a Israel i que seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
2: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa X que Abukashek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas, i afegeix que Tiago Avila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abukashek i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut avui dissabte un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons han informat el mateix cos de la policia catalana que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima.
2: Cap a les 11 del matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res, però, per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
0: I també un motorista ha mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301, al Brull, a Osona.
2: Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes.
0: I ens anem fins a Lleida, on la Guàrdia Urbana de la capital del Segrià va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon durant la festa major de la Universitat de Lleida.
2: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i, després d'identificar i entrevistar diverses persones, van arrestar els tres joves.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg, i des del sector turístic valoren com estan anant precisament aquestes vacances.
2: Ahir, 1 de maig, es va tancar la temporada d'esquí a l'estació de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir fins a 557 dies, un autèntic rècord, ens ho explica Norma Lebrero.
9: Esquiar amb banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de 500.000 de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
10: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre... Bon estiu a tothom.
9: A la platja justament han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
11: És segona residència sobretot i francès per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional perquè és una festa d'aquí. I per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estarà un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
9: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles a Mancant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
12: Nosaltres estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
9: A les comarques de Lleida i a zones on l'ocupació arriba al 80%.
0: I seguim repassant l'ocupació a Tarragona, on els hotelers allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
2: Els visitants tenen un perfil familiar i arriben de zones properes, bàsicament, de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
13: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
14: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits també, no?
13: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
0: I com us dèiem, un dels principals destins d'aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges, precisament, per facilitar l'accés per a la temporada de l'estiu.
2: A més, concretament, el municipi de Cubelles es suma a la llista d'aquests on s'han instal·lat, on s'instal·la una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona tots els detalls que era l'Àries.
15: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en dues setmanes, molt més aviat de les 6 previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
16: A veure si l'espigó doncs, que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
15: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb tres taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
17: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcil d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
15: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella se suma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
0: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre conseqüències del mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
2: Una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls els companys d'Olot Televisió.
18: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
19: A partir de la pandèmia hi va haver, hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, eh? Hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
18: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
0: Les escoles agràries obren les seves portes per donar a conèixer els diferents estudis en formació agroalimentària de cara al curs vinent.
2: A pocs dies perquè comencin les preinscripcions, els 15 centres públics que hi ha repartits pel territori conviden a visitar les seves instal·lacions en jornades programades i amb cita prèvia. En total s'oferiran 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions es poden fer del 26 de maig a l'1 de juny. Ens amplia la informació Sònia Kerr.
20: L'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer ofereix el grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal i també el grau mitjà en producció agropecuària. Actualment hi ha 74 alumnes inscrits i així és com valoren la seva experiència alguns d'ells.
21: Quan vaig acabar l'ESO vaig veure que me volia quedar a casa, que tinc una granja intensiva de vedells i llavors vaig investigar a veure quines opcions hi havia i vaig decidir per aquí a Vallfogona de Balaguer. He vist que hi ha més diversificació del que em pensava. També tenim hivernacle, també inseminem.
22: En aquesta escola tenim totes les espècies, pràcticament cavalls, porcs, conills, i et donen l'opció doncs, de tocar una mica tot el sector.
20: L'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners ofereix l'únic grau mitjà forestal de les comarques gironines. També disposa d'una àmplia oferta de formació contínua en arboricultura, per exemple, o motosserra per a jardiners. Tots dos previstos per aquest mes de maig, igual que la jornada de portes obertes, que tindrà lloc el proper dissabte dia 9. Anna Ferrer és una del centenar d'alumnes inscrits ara mateix en aquesta escola agrària.
23: A grans trets es fa una mica tot el que té a veure amb el bosc i el forestal. Fem visums, que són exàmens d'identificació, i bueno, entendre també com funciona la natura i com podem ajudar-la nosaltres a ser el que és, sense entorpir-la.
20: En total, a Catalunya, les escoles agràries oferiran el curs vinent 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions seran del 26 de maig a l'1 de juny.
0: I no sortim del sector agroalimentari, en aquest cas anem amb la pesca, ja que la flota d'arrossegament de Palamós va pescar l'any passat un 28% menys de gamba vermella a causa de la quota restrictiva que imposa la Unió Europea.
2: Malgrat tot, els pescadors palamosins van poder mantenir el nivell de facturació perquè el producte es va vendre a més bon preu. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
1: Això és perquè el preu mitjà de la gamba de Palamós durant l'any passat va superar els 47 euros per quilo, el més alt dels últims 12 anys, i més de 5 euros i mig per quilo més alt que el que es va pagar el 2024. Miquel Mir, patró major de la confraria de pescadors de Palamós, parla del pes de la gamba vermella en el negoci de l'arrossegament al municipi.
3: Això és vital, per la confraria de Palamós és vital. Cada port té les seves característiques. Aquí a Palamós, per sort, perquè tenim aquest producte que ens suposa molts d'ingressos, que si te limiten als quilos de gamba, doncs t'estan limitant la teva font de vida.
1: Els pescadors de Palamós van capturar l'any passat 68 tones i mitja de gamba, que van suposar un ingrés de 3.200.000 euros. La gamba vermella suposa prop del 40% de la facturació total de l'any de la confraria palamosina.
0: I obrim bloc cultural amb Ginestà, que ha engegat nova gira ahir divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent.
2: Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc més ginestà, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts, com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
0: I avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts en el marc del mateix festival Estrenes.
2: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té totes les entrades exaurides.
0: Són les 2:51 minuts, moment per conèixer la crònica en esports del nostre país.
4: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
2: Els blaugranes, amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria, seran campions si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix la victòria al camp de l'Espanyol. Recordem que els blanquiblaus estan molt necessitats de guanyar i ja comencen a fer números per no complicar-se massa la permanència.
0: Qui es va complicar la vida ahir és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
2: Els gironins van perdre 3 punts vitals en la lluita per la salvació. L'equip de Mitchell ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives i a falta més de saber el que passa a la resta de partits de la jornada.
0: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa va guanyar per la mínima a casa de l'Alcorcón.
2: Els escapulats segueixen amb opcions de disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir aquest objectiu.
0: I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posició de descens, és el Nàstic de Tarragona.
2: Juga avui contra el ja descendit Sevilla B a 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
6: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reben aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de dues derrotes seguides coincidint amb els dos partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local des de la seva arribada a la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moi Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
24: I el partit de Marbella també, en teoria, debería d'haver estat ganat, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
6: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
2: I demà el Sabadell tancarà la jornada defensant el liderat, i en aquest cas la posició d'ascens directe davant del Múrcia.
0: I anem a la Lliga ACB, on a 6:45 començarà el bàsquet Girona-Saragossa, un duel entre 11è i 14è. Ens porta la prèvia del partit des de Girona FM, Marc Tresserres.
25: El bàsquet Girona rep avui a la jornada 29 de la Lliga el Casademont Saragossa amb l'objectiu de trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives i mantenir-se en la lluita per la desena posició que li podria permetre jugar a Europa la temporada que ve. Per la seva part, els aragonesos sumen 2 victòries seguides i voldran una tercera per mantenir distàncies respecte a la zona de descens. Ara bé, no comptaran amb una de les seves estrelles, el base Tribal Haynes, lesionat de la mà esquerra des del mes de febrer, ni amb l'atlètic escorta DJ Stephens. Tot i així, els homes de Moncho Fernández hauran de vigilar amb el potencial ofensiu del seu rival, sobretot amb la dupla que formen Santi Justa, quart màxim anotador de la Lliga, i Devin Robinson, a més de l'experiència del pivot montenegrí Bojan Dubrević. Per part gironina, segueixen de baixa Fjellerup, Maric i Juan Fernández, però debutarà a Fontejau el pivot canadenc James Carney, que ja va fer un bon debut la setmana passada a les Illes Canàries. A l'anada, victòria del bàsquet Girona. Veurem si avui, a partir de 6:45, torna a repetir-se.
2: A 6:45 jugarà el bàsquet Girona i mitja hora abans començarà el partit de la Penya, que s'enfronta a l'Unicaja de Màlaga al Palau Olímpic amb la baixa important d'Ante Tòmic. A les 9 de la nit serà el torn del Jaiobos Lleida, que s'enfrontarà al Sant Pablo Burgos, i el Baxi Manresa i el Barça jugaran els seus compromisos en la jornada de demà diumenge.
0: I anem al bàsquet femení, on l'Espart Girona empata contra el Leganés i haurà de guanyar a Fontejau.
2: Els gironines van visitar la pista madrilenya amb les baixes de l'MVP Mariam Koulibaly per lesió, així com les de Laura Quevedo i Marta Canella, i van sortir d'aquest maig amb un insòlit empat, com, i ja que no hi va haver pròrroga perquè l'eliminatòria de quarts de final és d'anada i tornada i es dona per bo aquest resultat, i tot s'haurà de decidir demà a Fontejau.
0: I seguim amb bàsquet, en aquest cas a la tercera, on el Pujol Mollerussa, després d'aconseguir la primera posició del grup amb 23 victòries en 26 jornades, avui disputa l'anada de la fase prèvia d'ascens a segona FEB contra el Club Prat.
2: Aquest partit el podreu seguir a partir de les 6:10 en directe a través de la xarxa Més.
0: Ja en un últim apunt de patinatge artístic, el grup Show Gran del Club Patinatge Artístic Olot arriba al Campionat d'Europa de la millor manera. El grup competirà durant tot aquest pont a Itàlia. Fins aquí les notícies en xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investigarà la relació entre el detingut i la víctima. Cap a les 11 del matí, el servei d'emergència 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques, que això sí, no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I el Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, i és que la xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. Creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Seguim a Catalunya perquè aquesta, és a dir, la Comunitat Autònoma de Catalunya en aquest cas es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal. I per la seva banda, els agents rurals han incorporat 4 nous binomis canins per reforçar l'operatiu contra la pesta porcina africana. Els nous equips s'han contractat a empreses altament especialitzades i se sumen als 3 binomis propis del grup especial caní del cos d'agents rurals. En total, el dispositiu compta ara amb 7 binomis, cosa que permet intensificar la recerca de cadàvers de senglars per frenar la propagació del virus. I parlem també d'Open Arms, que ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta ara cap a l'illa de Creta. En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials. També han dit que rebran una visita consular. I en els esports, el Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: una malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 que es van registrar durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra. En lloc dels fets, s'hi ha desplaçat el cos policial i també el sistema d'emergències mèdiques, que no ha pogut fer res per salvar la vida de la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I seguim amb més successos. Un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona, per causes que s'investiguen. Hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 són motoristes. I parlem ara de cultura, perquè gairebé 2 anys després de la mort de l'artista Gerard Sala, Sant Joan de les Abadesses el recorda amb Univers, una mostra centrada en la seva última etapa, en què els tons dels blaus i grisos prenen protagonisme. L'exposició dona continuïtat a la voluntat del municipi de mantenir viu el seu llegat amb una mostra anual. Ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès, Marc Roura.
2: El Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadeses acull una nova exposició dedicada a Gerard Sala. La mostra gira al voltant de l'última etapa de l'artista i posa el focus en la seva mirada còsmica. Les seves filles, Blanca i Emma, han tingut un paper clau en el procés de selecció de les obres.
3: El Palau de l'Abadia forma part de nosaltres des que érem petites, no? I des que és aquest espai d'art, cada any, no? Hem anat veient, hem anat fent seguiment de les exposicions i hem anat veient el procés també de creació de l'espai que el pare va formar part molt activa.
4: Tothom que coneix la seva obra sap que el blau és el seu color predilecte. En aquest cas hi ha els blaus combinats amb els grisos i aleshores amb aquests punts d'argent que són els que marquen aquestes constel·lacions imaginàries que ell feia i que ell tenia en el seu cap, en el seu esperit.
2: Sala va ser el primer artista a exposar al Palau de l'Abadia després de la seva remodelació.
1: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna a partir de les 9. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix guanyar a l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res per salvar la víctima de la dona. El cas es troba ara sota secret d'actuacions. I més successos, perquè un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona, per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I marxem ara fins a Móra d'Ebre, on s'ha oficialitzat la rehabilitació de l'ermita de Sant Jeroni, un edifici del segle XIII que es trobava en un estat de conservació crític. La inauguració s'ha fet coincidir amb la tradicional diada de l'1 de maig, on les institucions han destacat la importància de mantenir el patrimoni viu i obert al públic durant tot l'any. Des de 21 Ràdio ens explica Alberto Calatayud.
2: Després de mesos de treball, l'ermita de Sant Jeroni de Móra d'Ebre ja està oficialment rehabilitada. Amb un cost de 128.000 euros finançada en gran part per la Generalitat, les obres han frenat l'estat precari d'aquest edifici del segle XIII. La intervenció ha servit per renovar la teulada, consolidar l'estructura, tractar les humitats i restaurar les pintures murals de la capella. Escoltem Ramon Gironès, tècnic de patrimoni de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.
3: La intervenció ha tingut per objectiu preservar aquest bé patrimonial de gran interès històric, cultural, social i fins i tot paisatgístic, garantint-ne, a més, la seguretat estructural i assegurant la continuïtat dels seus usos tradicionals.
2: La jornada ha comptat amb una missa i amb el trasllat del sant a l'ermita de Santa Madrona.
1: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes tenen la primera oportunitat per ser campions en aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix la victòria davant l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

segona malgrat. Ona malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat un total de 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'assetjament escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt ennuvolat al conjunt de Catalunya, amb ruixats que han aparegut sobretot al matí a les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, i fins a mig matí han avançat també a comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Registres poc destacats, excepte Miami Platja, on hem registrat al voltant dels 40 litres per metre quadrat. I a la tarda, els ruixats han quedat molt més restringits al Pirineu i Prepirineu Mitjà i Tetà. Algun ruixat també s'ha deixat veure a la zona del Pirineu Central i també dels ports. En canvi, a la tarda hem tingut alguna clarena que s'ha deixat veure a les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que s'han mantingut una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres, i avui, amb prou feines, hem passat dels 25 a 26 graus. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats s'endinsaran una altra vegada per les comarques de Ponent, i compte perquè ho podríem fer-ho amb ganes. I demà acabarem la setmana amb ruixats que aniran circulant pel conjunt de Catalunya amb poques quantitats, amb unes temperatures que es mantindran, si fa no fa, molt semblants a les d'avui dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí, Saïf Aboukeshek, també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna amb la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes haurien de guanyar i que demà el Madrid no aconseguís la victòria al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Todo lo que fuimos, una pel·lícula que retrata els més de 70 anys de conflicte a Palestina. També s'estrena La plaga, un film fantàstic que va aconseguir el guardó a millor actor durant el darrer Festival de Sitges. I Miranda Priestly i Andy Sachs tornen a treballar juntes a El diablo viste de Prada 2.
2: Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte. ¿Quién es mi hijo?
1: A Todo lo que fuimos, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte a Cisjordània que sacseja la vida de tota la seva família. Commocionada, la seva mare narra la història familiar. 70 anys, 3 generacions, que travessen tensions polítiques i emocionals que els van conduir a un moment fatídic.
2: ¿Por qué no dejamos que una parte de él viva? Tal vez eso le dé algo de sentido a todo este dolor.
3: Primer día de campamento, no está mal.
4: Sí, sí, guay.
3: Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
1: El film fantàstic La plaga s'estrena després d'aconseguir el premi al millor actor al Festival de Sitges. Ens porta un campament de waterpolo. Allà un preadolescent de 12 anys es veu arrossegat a formar part d'una tradició cruel. S'ataca a aquells que no s'integren amb una malaltia anomenada La plaga. El problema és que aquest assetjament pot ocultar alguna cosa real.
5: Que algo me está pasando.
6: ¿Qué quieres decir?
5: Siento que algo no está bien.
7: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
8: ¿Aún tienes todo eso?
7: No, lo regalé.
8: ¿Qué?
7: Demasiado ostentoso para un periódico.
9: Tu despacho.
7: Oh, vale.
9: ¿Quién regala ropa de Chanel?
1: El diablo viste de Prada 2 recupera el personatge de Miranda Priestly. La totpoderosa editora de la revista Runway és prop de la jubilació. El problema és que la seva antiga assistent, l'Emily Charlton, és ara una executiva rival. Totes dues competeixen pels ingressos publicitaris en un moment de decadència dels mitjans impressos. I la Miranda necessitarà de l'ajuda de l'Andy Sachs per fer-li front.
10: Es que adoro mi trabajo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. El Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos que es van registrar durant el curs anterior. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'assetjament escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat el cos policial que investigarà la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Més successos. Un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brulla, Osona. El conductor i únic ocupant de la moto, de 59 anys, era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes. Marxem ara fins a Valls, on la policia local d'aquest municipi ja forma part de la xarxa Rescat, el sistema de radiocomunicacions d'emergències de la Generalitat. Des de Ràdio Ciutat de Valls, ens explica David Prats.
2: Aquesta incorporació arriba després de la signatura d'un conveni entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament i suposa un pas important per millorar la coordinació en situacions d'emergència. Amb aquesta integració, els agents podran comunicar-se de manera directa i segura amb els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i altres serveis, fet que reforçarà la capacitat de resposta davant incidents greus. En una primera fase, el consistori ha incorporat 15 terminals de ràdio mentre es prepara la compra definitiva de més equips. L'objectiu és garantir un sistema robust, fiable i connectat en temps real.
1: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals han començat una vaga de fam, segons l'organització pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Avila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès, i demà el Real Madrid, que juga a les 9 de la nit al camp de l'Espanyol, no aconsegueix una victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra ja supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. A més, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud al sector entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda i impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins l'any 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees en 25 municipis. Les actuacions del control poblacional permetran reduir les poblacions de senglar i intensificar el pla de vigilància de fauna salvatge vigent, invertint esforços en la presa de mostres per un millor monitoratge i seguiment de l'evolució de la prevalença de la malaltia la fauna cinegètica de la zona. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit perquè a hores d'ara tallada la carretera T734 a Marçà a causa d'un accident i també hi ha dos carrils tallats a la P7 a Vilobí-d'Onyà en sentit Barcelona, en aquest cas també per un altre accident. I els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Abu Keshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. Obrim plana ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i aquesta es troba sota secret d'actuacions. I un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida en guanyar les carreteres catalanes. I d'aquestes 15 són motoristes. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna a partir de les 9. Els blaugranes poden ser campions de Lliga aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol en la seva visita a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumut Flotilla detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat dels dos activistes que estan a més en vaga de fam en una presó israeliana i han denunciat tortures i maltractaments. D'altra banda, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs anterior. Coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Més successos, un motorista també ha mort avui en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BB-5301 al Brull, a Osona. El conductor i únic ocupant de la moto, de 59 anys, era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, i d'aquestes 15 eren motoristes. En l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentàgon, Sim Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I aquí a Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. I tanquem amb els esports. El Barça juga des d'aquesta hora al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona al Passeig de Gràcia per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumut Flotilla, Tiago Ávila i Saif Abukeshek, detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat d'aquests dos activistes que, a més, estan en vaga de fam en una presó israeliana i també han denunciat tortures i maltractaments. I les farmàcies catalanes estan tenint problemes durant tot el dia d'avui a l'hora de dispensar medicaments amb recepta. Segons les primeres informacions, la incidència ha començat entre les 10 i les 11 d'aquest matí i afecta totes les farmàcies de Catalunya. Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic, impedeix, doncs, el subministrament de medicaments als usuaris que hi van en recepta. Sí que es poden comprar, això sí, medicaments sense recepta. I el Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, una xifra que supera els poc més de 1.700 casos registrats durant el curs passat, coincidint a més avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. Creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. Parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat i ara investiguen la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I en l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentàgon, Sean Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I a hores d'ara el Barça juga al camp de l'Osasuna. El resultat al descans és d'empat a 0. Els blaugranes, recordem, poden ser campions aquesta jornada si avui guanyen i demà el Madrid no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

on amb el gras. On amb el gras.